0: 해 보네.
1: Sentiments dels anells del poble, ens acaba de donar el seu sufragi.